0: por hoy, Ángels Barceló.
1: Hoy por hoy, sus mejores momentos, siempre en la aplicación de la SER.
2: Radio Xàtiva, Cadena SER. Hoy por hoy, Xàtiva y Comarcas, con Jordi Company.
3: ¿Qué tal? Buen día, buenos días, bienvenidos, bienvenidas a este Hoy por hoy de Xàtiva y Comarcas, del dimarts 2 de juny de l'any 2026. Els parle ara mateixa des de la Universitat Catòlica de València, en la seva seu a Xàtiva, també la UNED, on estan celebrant-se les proves PAU, les proves d'accés a la universitat. Ara m'envolten, bueno, desenes de centenars de xiquets, de xiquetes, de joves, dels pares, de professors que estan així començant els exàmens que duren fins al dijous, els exàmens que els van a permetre, o no, accedir a les carreres que volen fer a les diferents universitats, bé siguen de la Comunitat Valenciana, bé siguen d'altres indrets d'Espanya o del món. Acaben de fer el examen ara mateixa, no estem en directe, però quasi, són passades les 11 del matí, acaben de fer l'examen de castellà, ha sigut el primer examen que han tingut, després tenen el de filosofia. El que anem a fer és conèixer com els ha anat esta primera jornada, de este primer examen de la primera jornada de les proves d'accés a la universitat per a estudiants de Xàtiva i també de les nostres comarques.
4: Jo, Héctor.
5: Héctor.
6: Jo, Alexandra.
7: Jo, José María.
3: D'on sou? De quin institut sou?
6: De l'IES Francesc Gil de Canals.
3: Molt bé. Com ha anat el primer examen de castellà, si no m'equivoque? Com ha anat?
7: Castellà. Home, pues prou millor de lo que pensàvem. No, no se n'han passat molt.
4: No, a pesar dels nervis i tal, jo crec que ha estat prou bé, prou bé.
6: Sí, encara que era el primer que anàs més nerviós i tal, però era prou fàcil, l'examen era bé. Hi ha coses complicades, però bé, s'han comportat.
3: Com afronteu aquests dies que vos queden? Vos queden encara bastants exàmens. Com esteu? Com esteu vivint-ho?
6: Bueno, pues en un poc de pressió, perquè al final determina el teu futur, però jo crec que bé, en tranquil·litat, perquè si no, mal.
4: Sí, amb ganes d'acabar ja, perquè este curs ha sigut prou pesat i tinguem ja ganes d'estiu.
7: Sí, igual jo ahir estava molt nerviós, avui, després de fer el primer examen ja estic tranquil. Ara ja ho hem estudiat tot, el que vinga, pues, bo serà.
3: Molt bé, teniu clar més o menys què voleu fer o això ho deixeu per a després?
6: Sí, jo vull fer enginyeria i disseny industrial.
4: Jo depèn de la nota, però també he enfocat en alguna enginyeria.
7: Jo estic dubtant, però m'agrada la rama d'enginyeria industrial i tinc que acabar de mirar-me-ho bé.
3: Que tres futurs enginyers i enginyeres, que tingueu molta sort, tingueu alguna assignatura, algun examen així que, bueno, que tingueu una miqueta més de por aquests dies?
7: Sí, el d'esta vesprà tinguem física i han canviat l'examen, no sabem el que vaig dir i estem un poc ajustats, jo crec que estrès.
3: En el teu cas?
4: Sí, igual. És el que
6: igual, igual.
3: Bueno, i l'última, com heu estat vivint aquests dies, sabent que són dies complicats també, amb tota la vaga del professorat, etcètera, etcètera, com ho heu viscut? No sé, abans estava veient-vos parlar, no sé si era una professora, etcètera, com esteu?
6: A veure, ho hem viscut pues, un poc en solitari, perquè no hem tingut l'apoyo que tindríem de normal dels mestres, però sí que alguns ens han parlat mentre estàvem estudiant, però bueno, en tranquil·litat i sense agobiar-nos per això, perquè no tinguem més preocupacions com per sumar-li la vaga.
4: Correcte, un poc d'incertesa, però com tampoc depèn de nosaltres ni podem fer res, simplement hem estudiat i ja està.
7: Al final el treball durant el curs ja estava fet, aquestes dues setmanes que hem tingut ens ha quedat estudiar en casa i preparar-ho tot.
3: Que tingueu molta sort, que de la pau se sale. Gràcies.
6: Gràcies.
4: A vosaltres. Adéu.
3: Primer que res, els vostres noms i de quin institut sou, que està superfàcil.
8: Vale, pues jo soc Lola i som del Cimarro.
9: Jo soc Lua i del Cimarro.
10: Jo sóc Irene i del Cimarro.
11: I Aurora i del Cimarro.
3: Xiques, com ha anat este primer examen? Era de castellà, no?
9: Sí.
3: I què tal? Com ha anat? Com hi siu?
9: Bueno, pues la sintaxi s'ha anat a matar. O sea, mos acabem de trobar la de castellà i no.
3: Està la profe, així?
9: Sí. Ja està, ja ho ha admitit que han anat a fotre.
3: Bueno, teniu algun examen així que tingueu una miqueta més por o que aneu més sobrades? Quina és la assignatura que més teniu? O teniu molta por en tot?
9: En matemàtiques jo tinc molta por.

0: filosofia també.
1: Jo en història d'Espanya. Jo crec que les teòriques són les més difícils perquè n'hi ha molt de temari.
2: I perquè tens que exposar i redactar més.
1: Sí.
2: I bueno, la filosofia teniu ara, no? Després
0: sí, el tinguem ara després.
2: Vinga, l'última. Com esteu portant l'estudi, aquests dies prèvies, aquestes setmanes, molts nervis? Com ho porteu?
0: Bueno, menos nervis que en la setmana d'exàmens, però igual, no sé.
3: Més fàcil que la setmana d'exàmens.
4: En tinguem menys pressió. I ara estem més relajades. Lo que passa que no sabem a què ens enfrontem.
2: I ara ja teniu clar què voleu fer després o encara esteu pendents de la nota? O... Més o menys sabeu per què em voleu tirar?
1: Sí, més o menys sí, però a veure, si la nota no ens ho permetís, doncs canviarem d'opció.
2: Però més o menys, jo què sé, enginyeries... A tots els que han parlat m'han dit enginyeries, no sé, voleu...
1: Jo enginyeria.
0: Vale.
4: Jo no, jo dret i ADE. Jo publicitat.
5: Molt bé. Jo economia.
2: Molt bé, xiques, moltíssima sort aquests dies, vale?
0: Gràcies.
6: Jo sóc Luca Romi Matei.
7: I jo sóc Yasmin Olquirucais.
2: I de quin insti sou?
6: Del Cimarro.
7: Sí, jo també.
2: Bueno, com ha anat esta primera jornada de les proves Pau 2026?
7: Pues prou bé. El temps m'ha estressat ahí un poquet, però al final ho hem assolit bé. La sintaxi sí que... ahí, però la literatura és el que m'ha agradat, que jo sabia que anava a seguir Emilia Pardo Bazán i ahí està.
6: Sí, l'examen era prou facilet, però la sintaxis infumable. La sintaxis impossible.
2: Sí. És una qüestió en la que esteu coincidint totes i tots. Sou companys d'ells? Vingueu cap així, sumeu-vos a la festa. Quin és el vostre nom?
8: El meu és Xavi Pla Tormo.
9: I? Lucas, sí, Berneau.
2: En què sou també del Cimarro, no?
8: Sí.
2: Bueno, per a vosaltres, com ha anat este primer examen, el de castellà?
8: Pues... ple de sorpreses, sobretot en sintaxis i que isquera Emilia Pardo Bazán. Però bueno, quan te sents inspirat i tot a soles, la veritat.
9: Pues súper bien, la verdad. Ya no hace falta ni estudiar en la PAU.
2: Un poquito de ironía veo yo ahí. Bueno, ¿y cómo afronteu? Ahora teniu història de la filosofia, sí. Alguns, perquè sé que tots no la teniu, però vosaltres quatre la teniu?
8: Jo sí que la tinc.
2: Sí. Teniu ara uns minutets abans d'entrar. Què feu en estos últims minutets? Repasseu, descanseu entre un examen i altre?
8: Un poc de tot, descansar i repassar, però sobretot conceptes essencials, paraules claus i fetges, perquè ja el contingut, si l'entens, és més senzill expressar-ho.
2: Com ha anat el curs? Perquè, a més, sabem que... Bueno, altres aprofiten per esmorzar, també, eh? Profit, que no t'he dit res. Com ha anat el curs? Com ha anat este segon de batxillerat? Perquè sabem que, bueno, les paus són la cirereta del pastís, però el curs de segon de batxillerat és molt dur.
8: El primer trimestre, horrible, la veritat. El segon se recupera un poquet i el tercer pareix que és el més difícil, però acaba sent el més fàcil i el més senzill.
10: Bueno, jo crec que el tercer és el més difícil perquè se junta tot, són globals i la ment ja no pot, està cansada. I sobretot després dels exàmens finals descansar no és una opció perquè tens que estudiar per a la Pau i se junta tot, però bueno.
4: Ja acabem. Jo ja amb unes ganes d'estiu.
2: Ja el teniu ahí. Bueno, i deixeu-me que vos pregunte també, perquè han sigut unes setmanes en les que molts dels vostres profes han estat exercint el seu dret a la vaga. També per a que els oients ho sàpiguen, a vosaltres vos ha afectat d'alguna manera molt greu com per a no arribar preparats a les proves?
8: A veure, sí que ens ha preocupat, sobretot al principi, perquè no sabíem com anava a acabar tot, si ens anaven a ajudar o què, però alguns mestres encara estan de vaga, sí que han oferit ajuda i ens han parlat per correu o per Itaca i ens han otorgat un poquet d'ajuda. Jo crec que hauria pogut ser més ajuda, però bueno, la que n'hi ha, prou.
10: Claro, el dret a la vaga el tenen que fer. I n'hi ha altres opcions, com escriure per correu o mos han passat el telèfon d'alguns professors i la informació es pot passar ja per el telèfon, no fa falta anar a classe per estudiar.
2: Aquests profes no vos han abandonat, no?
10: No.
2: Doncs amb això acabem. Amb això preguntant-vos què aneu a estudiar, si ho sabeu.
4: Arquitectura.
8: Comunicació audiovisual.
2: Vamos, per això parla també, este.
10: Jo, enginyeria física.
9: Jo no
2: lo
9: sé.
2: No lo sabes, no? Depèn de la...
9: Sí.
2: Que tengáis mucha suerte, que tengáis molta sort. És el teu aniversari, de sí. Més, també. Bueno, el xaval de comunicació audiovisual és avui el seu aniversari. Els 10.000 oients de la SER segur que et feliciten. Vale. Vols que te cantem o algo? Canteu-li, va, cumpleaños.
8: Per favor, no.
2: Què passa?
5: Años feliz, cumpleaños.
2: Que passeu un molt bon estiu i molta sort per als 3 dies que queden.
8: Es va faltar.
2: Bé, i més enllà dels protagonistes, que per descomptat són els i les alumnes, doncs l'altra part, de la segona de les tres potes, perquè després encara ens queden les famílies, la segona de les tres potes és el professorat. Tenim una professora, nom, cognoms i de quin institut?
11: Soc Empar Martínez Campos, soc de l'Illes Francesc Gil de Canals.
2: Acabem de parlar, eres profe de castellà?
11: No, soc profe de filosofia i soc la cap d'estudis.
2: Ah, o sigui, que te toco ara, no? A tu
11: sí,
2: te toco ara.
11: Ara.
2: Bueno, com estan els alumnes? Com viuen ells este dia?
11: Els alumnes estan molt nerviosos. El que passa és que justament el grup este que tinc jo enguany és molt bo. Val, tinc 56 alumnes i dels 56, 53 faran Història de la Filosofia.
2: Ah, bueno, que bé, no?
11: Sí, i puc dir que són realment molt bons. Molt bons, molt responsables i... pues, no puc dir res més d'ells. Suposo que ho faran fantàstic.
2: Quantes proves, Pau, portes ja a les teues esquenes, tu?
11: Oh. Pense que unes 28 o 29.
2: I tots els anys són els mateixos nervis? Vosaltres també ho viviu així?
11: Sí.
2: O vas acostumant-te?
11: Per a ells, tots els anys és el mateix. Jo crec que ara ho viuen amb més ansietat que abans. Abans l'alumnat no s'ho agarrava tan en sèrio, tampoc tenia tanta pressió. Hem de tenir en compte que fa 20 anys la nota de tall no era la mateixa, ni la pressió per poder entrar en determinades carreres era la mateixa que ara.
2: Que les notes de tall són elevadíssimes.
11: Ara les notes són elevadíssimes i sobretot la gent que vol anar a estudiar a la pública, mal, se ho ha de treballar molt, moltíssim.
2: Bueno, òbviament he de fer la pregunta. Estes jornades, avui, quarta setmana ja de vaga educativa, com esteu vivint també els profes que esteu així? Veig alguns que van amb les samarretes verdes, etc. Com esteu vivint esta jornada també des d'eixa banda que nosaltres també portem compte?
11: A veure, si me preguntes a mi, jo he estat 3 setmanes de vaga consecutiva. Sols he fet els serveis mínims. Si estic avui així és justament per al grup d'alumnes i per a l'alumnat, per acompanyar-los. Com estem vivint? Pues, l'estem vivint amb molta ansietat, molt preocupats, sobretot per la resposta de conselleria o per la falta de resposta de conselleria i les poques ganes de negociar que tenen.
2: I què n'hi ha d'allò? T'ho pregunto des de la més sincera desinformació, sent jo periodista, però què n'hi ha d'allò de les correccions, de les proves, Pau, de si va a poder afectar d'una manera o una altra? Més que res pels comentaris que nosaltres inclús rebem a les xarxes socials quan parlem de la vaga, no? en aquestes coses. Doncs una professora com tu pot, tot i que siga, explicar una miqueta a l'oient què és el que ve després d'aquests 3 dies d'angoixa?
11: A veure, no acabo d'entendre la pregunta. Si va en relació a les notes...
2: Va en relació a les correccions. N'hi ha prou professors per a corregir?
11: N'hi ha suficients perquè, a més, ens han establit uns serveis mínims del 100%. Vull dir, no n'hi ha deficiència en absolut. I ja vam dir que les proves anaven a transcorrer en perfecta normalitat. La vaga no és per a que afecti a l'alumnat ni a l'avaluació, ni al seu dret a l'avaluació.
2: T'agraeix que ho digues perquè això és una confusió comuna. Gràcies per atendre els micròfons de la cadena SER i sort per a vosaltres també.
11: Moltes gràcies.
2: Bé, una altra de les figures imprescindibles en un dia com avui, en un dia de nervis, en un dia tan important com són les proves, Pau, una part fonamental de tot aquest engranatge, són els pares i les mares. Teníem així un pare, nom, cognoms, i d'on ve este pare?
12: Sí, em dic Rafa Climent i visc a Cineixàtiva. Soc de la granja, però visc a Cineixàtiva.
2: Rafa, qui s'examina de ta casa?
12: La meua Maria, la segon filla, la Xocoteta. L'Andreu ja ho va fer uns anys enrere i ara Maria, que està fent segon debat. i és la que li toca avui, demà i demà passat respondre a tot allò que han estat treballant, no?, durant el batxillerat.
2: I com es viuen estos dies en casa?
12: La veritat és que nervis a flor de pell tot el dia i tratant de fer que la nostra filla pues, estigui un poc més emocionalment més tranquil·la i això, encara que de vegades costa.
2: A més tu m'has comentat off the record que tu també eres professor, és a dir, que per partida doble. Com viviu els professors també aquests dies? Professors que esteu formant els alumnes fins a arribar a este camí?
12: Això és una mica més trist, lo del tema de compaginar el tema de pares per una banda i profes en una altra banda. La veritat és que estos dies que estem vivint, que la veritat estem fent una sèrie de reivindicacions molt importants per a l'educació pública, però a la vegada, si afegís la meva condició de pare, pues, voldria de que tot fora més tranquil perquè, igual que la meva filla, la resta d'alumnes tingueren també la tranquil·litat per afrontar estos dies que no han tingut i que no estan tinguent. I en ixe aspecte és un sentiment contradictori. La veritat és que, per una banda, estàs d'acord i recolzant les reivindicacions i per una altra banda estàs patint per el teu fill, la teua filla, qui siga, perquè d'alguna manera estan sofrint la incertesa que suposa la realització de les proves, si després les corregiran, si les sessions d'avaluació les faran. És un sentiment dur de suportar i ambivalent, diria jo.
2: Doncs molts ànims, que encara queden dos dies de selectiu i no sabem més que queden de vaga. Una abraçada, gràcies.
12: Moltes gràcies a vosaltres.

Estos són alguns dels testimonis que hem recollit este matí. Ara són les 12 i 36 minuts. Tenim 35 graus en el centre de la ciutat de Xàtiva. Informació que us facilitem gràcies a Joieria Sancho i Òptica Vicente Sancho en el Vereda Jaume I. I avui tenim un programa d'anar-nos en molt de l'estudi. De fet, en tornar de la pausa de públic, ens anem a un altre punt, un altre centre educatiu, que també és protagonista les últimes hores. Després de la pausa de públic, ens n'anem a l'Escola Oficial d'Idiomes.

0: Bé, i després d'aquest recorregut que hem fet sonor per les proves d'accés a la universitat que s'estan celebrant per primer dia sí, a Xàtiva, serà fins el dijous, venim a un altre lloc. Ara tampoc estem a la ràdio, estem a un altre espai educatiu de Xàtiva, als afores de Xàtiva també, engalanat pràcticament de color verd i amb un muntó de pancartes, de cartells, d'eixa vaga indefinida. Avui dia 16, ja 4 setmanes de vaga indefinida. Estem a l'Escola Oficial d'Idiomes. Estem amb Mariola, amb la seva directora. Mariola, què tal, com estàs?
1: Hola, bon dia.
0: Gràcies per obrir-nos les portes de la vostra casa. Bueno, conta'ns una miqueta, en primer lloc, en quin moment esteu vosaltres? Perquè contàvem la notícia este matí, la van contar ahir, esteu en plenes proves de certificació. Expliquem una miqueta als oients, per a que no es perden, què són aquestes proves.
1: Bé, les proves de certificació són uns exàmens oficials que realitzem a finals de curs, on es pot presentar alumnat oficial i alumnat lliure. És unes proves unificades per a tot el territori i l'examen escrit es realitza a la mateixa data en totes les escoles d'idiomes i els orals, les dates varien. Aquest calendari ve marcat per conselleria de les parts escrites i vam començar ahir. Concretament, ahir per la vespre es va realitzar l'examen B2 de valencià escrit i continuem en tota la setmana. Durant 3 setmanes anem a tindre exàmens escrits i exàmens orals. Aleshores, el que nosaltres ara ens trobem i en suport a la vaga indefinida que s'està duent a terme en l'escola pública, ahir ens vam trobar en que hi ha professorat que, òbviament, ha continuat secundant la vaga que ja fa 3 setmanes que la segunda, aquesta és la quarta setmana, com bé dies, i el que algun part de l'alumnat s'ha trobat és que no, ahir, per exemple, no es van poder realitzar els exàmens orals de valencià de B2 i alguns exàmens orals d'anglès de B1. L'alumnat, quan va arribar ací al centre, nosaltres, la direcció del centre i el professorat en vaga també estàvem a la porta rebent-los i explicant-los la situació, perquè n'hi havia alumnat que sí que es va poder examinar de la part oral i va haver alumnat que no. I a tot l'alumnat que no es va poder examinar li vam dir per què, li vam explicar que simplement canviem la data per un altre dia, que encara no sabem en quin moment serà, però que no deixem desemparat en cap moment a cap alumne, sinó que tothom tindrà dret a la seva avaluació, igual que tothom, tot el professorat té dret a exercir el seu dret de vaga.
0: Vale, aleshores, anem a contextualitzar. Així, a Xàtiva, per exemple, d'aixòs exàmens que has dit d'anglès, d'ahir de vesprada, i també del valencià. Aproximadament, xifra d'alumnes que ahir no van poder fer l'examen?
1: Van ser uns 32 alumnes, perquè repartits entre l'alumnat de valencià i l'alumnat d'anglès. Aquesta vesprada, per exemple, tenim els tribunals de francès de B1 i de B2 i sabem que també el professorat farà vaga. Aleshores, sabem a hores d'ara que els exàmens orals de francès no es duran a termini, però sí que es durà a termini l'examen escrit de B2 de valencià. Per exemple, això sí que voldria que la població tinguera molt clar. Els exàmens escrits es fan perquè tenim una sèrie de serveis mínims establerts que obliguen a la realització, i amb el personal que tenim podem realitzar els exàmens escrits. Els exàmens orals impliquen molta més gent, molt més tribunal, i això les dates poden variar.
0: En este cas, quan entres així a l'Escola Oficial d'Idiomes, així a la part esquerra hi ha un mural en el que posa: has pogut fer l'examen de certificació, i posa una ratlleta, una fletxa que posa sí, aquestes són les condicions, o no, reclama el teu dret a conselleria. Clar, jo crec que així és on es perd el fil, perquè hem llegit en les últimes hores, i hem sabut també en les últimes hores, opinions, notícies, testimonis d'un abandonament per part de les escoles oficials d'idiomes, un desemparament per part de les escoles oficials d'idiomes als seus alumnes. Bueno, Això no és així, no, Mariola?
1: No, no és així perquè, com ja t'he dit, quan ve l'alumnat, nosaltres els expliquem. De fet, ens trobem amb l'alumnat adult, candidats adults, que a tots els que els vam explicar que estàvem de vaga, ningú es va queixar, ningú va protestar. De fet, al contrari, tothom deia, vinga, endavant, endavant, vos donem tot el suport. De manera que el que fem estem visibilitzant totes les queixes, les protestes que tenim, i també una manera de que aquestes protestes arriben a on ha d'arribar, que realment és a conselleria, és que l'alumnat també s'implique, perquè ells són els afectats, igual que el professorat, l'alumnat està sent afectat. Aleshores, que deriven, que facin una queixa a conselleria perquè no han pogut realitzar la seva prova oral de certificació.
0: Perquè així que hauria de fer conselleria en aquest cas?
1: Doncs el que hauria de fer és negociar i arribar a un acord i poder posar fi a la vaga indefinida i donar resposta a les reclamacions que estem demanant, que simplement necessitem que conselleria ens escolte, que doni resposta a les necessitats educatives que tenim les escoles d'idiomes, els centres de secundària, infantil, les EPES. Vull dir que necessitem que el conselleria ens escolte i que posem, per a poder posar fi a aquesta reivindicació.
0: Quan acaben les proves de certificació, almenys la convocatòria establerta, perquè com estàs dient, clar, tots els exàmens que no es poden fer ara s'hauran d'ajornar.
1: Sí, doncs en teoria nosaltres publicàvem el 25 de juny, no ho sabem ara quan hi serà la publicació oficial de les notes. Depèn en funció de com vagin els esdeveniments.
0: Mariola, com esteu vosaltres?
1: Doncs estem cansats, esgotats, enfadats també, perquè arriba un moment que veus que n'hi ha molta reivindicació, molt de moviment, sembla que no ens escolten, sembla que damunt van veure tots l'agressió que va patir aquesta companya diumenge. Doncs estem indignats en la situació en la que estem vivint a hores d'ara.
0: Mariola, gràcies per atendre els micròfons de Radio Xàtiva, gràcies per atendre els micròfons de la cadena SER. Veurem, ves contant-nos com van les proves de certificació, i et deixa tu per si n'hi ha algú dels, de segur, per estadística, algú dels 10.000 oients que ens està escoltant ara, pot ser siga una de les persones que hagi de fer la certificació. Si vols enviar un missatge a ells i a elles?
1: Sí, doncs demanar-los disculpes en la part que ens toca, perquè és el moment de certificació és un moment de tensió, i arribar a l'escola i veure que no pots fer l'examen doncs crea tensió, crea ansietat, però pensem que estem fent-ho amb un objectiu per millorar l'escola. Doncs potser hem de passar per aquí per poder a millorar totes les escoles públiques.
0: Mariola, gràcies.
1: A tu, Jordi, moltes gràcies.

aquesta és la situació a hores d'ara a Xàtiva, als seus centres educatius, en el 7è dia de vaga indefinida. Anem a anar relaxant-nos ja d'actualitat. Ja amb la musiqueta de Zaz, esta versió de l'Avion Rus. Doncs fem una pausa per a la publi i en tornar. Saludem a Fèlix Lluch.

0: tot. Però, a veure, ells ho han preparat durant tot l'any, han fet comentaris de test, han fet redaccions, conceptes, i ho portem preparat tant amb Rafael Carril, amb Pau Ventura com amb mi, i si vostè ho han estudiat, s'ha preparat una bona rellegida i han pogut fer l'examen i després es corregeixes l'examen, perquè és una altra, perquè hi haurà gent que estarà de vaga i no corregirà els exàmens de la EBAU, que entrem en un altre problema. Per això n'hi ha que ja hem solucionat el problema que tenim i tirant endavant ja els canvis que necessita el País Valencià.
1: Tu eres profe d'Història de la Filosofia, bueno, de Filosofia, sí, en definitiva, al Cimarro. D'on et ve a tu això de la filosofia?
0: Ui, jo vaig estudiar a París 8, filosofia.
1: Com és això?
0: Vaig estudiar allí perquè en un principi jo vaig començar a estudiar psicologia a la Universitat de València. Però me n'anava sempre, en un amic meu de tota la vida, José Luis Ferrer Argente, me n'anava en ell a les classes de filosofia. I m'agradaven molt. I al mateix temps que anava a les classes de laboratori...
1: Et colaves en
0: les classes
1: de facultat de filosofia.
0: I acabava en classes de metafísica, parlant de la metàfora blanca en Derrida i coses així. I me va agradar tant que després, quan me'n vaig anar a París, vaig demanar les convalidacions i vaig continuar filosofia. Vaig fer 2 anys allí de filosofia, la licence i la matriz. I a l'acabar vaig començar també el doctorat allí. I després ja me'n vaig tindre que tornar perquè la meva germana estava molt malalta, que després va morir molt jove de càncer, de pell, Maite Benito.
1: Sí.
0: I ja me vaig tornar i, si no, haurà seguit allí. La veritat és que haurà continuat allí fent vida perquè estava molt a gust, però coses de la vida me van forçar a tornar.
1: Com és viure a París i quant de temps vas estar?
0: París per a mi va ser formidable. 5 anys allí, visquent, estudiant, en un ambient de professors de filosofia, molt d'esquerres, com Alain Brossa, René Scherer. René Scherer ha mort fa poc, que era el germà de Maurice Scherer.
1: Uh-huh.
0: Ell realment era... este es el del Rayón Beag, la película...
1: No l'he vist, no vaig dir-te ninguna mentira.
0: Derek Romer. Vale. Son este era germà i, bueno, era amic de Jean-Paul Sartre, jo l'he traduït també.
1: Oh, vaya.
0: Per al Museu d'Art Contemporani de Barcelona, el MACBA.
1: Sí.
0: Total, que vaig estar en aquest ambient de filosofia i de psicoanàlisi també, perquè vaig estudiar el psicoanàlisi lacanià. I jo soc psicòleg, realment. Soc psicòleg i filòsof. Bueno, o llicenciat en psicologia i llicenciat en filosofia. I després vaig fer també de psicologia, vaig fer psicòleg general sanitari. Però això ja...
1: O sigui que has tocat molts palos en la teua vida.
0: Sí, les dues branques. Com Michel,
1: no sempre has sigut
0: com Michel
1: professor.
0: Foucault, en la psicologia i la filosofia.
1: Però no has sigut sempre professor.
0: La veritat és que sempre he sigut professor. Porto 20 anys de professor.
1: Sí?
0: Sí, perquè sempre per unes i per altres acaba de professor. En París, per exemple, donava classes als fills dels professors de la universitat i al final també vaig acabar de professor allí en el Liceu Pierre-André Weill d'Ambery-Lely.
1: Uh-huh.
0: I sempre acaba de mestre. Però vaig començar d'òpera, ahir vaig començar d'òpera cuidant de xiquets. I és com vaig aprendre millor l'idioma.
1: Uh-huh.
0: I la veritat és que a mi França és com la meva segona nacionalitat. O tercera, ja no sé, entre la de ser valencià, ser, no? I ser francès i ser espanyol i tot això, no? Que sempre tinguem aquesta dualitat constant.
1: Bueno, a París ve este cap de setmana també, eh?
0: Sí, també s'ha liat en el Paris Saint-Germain, sí, clar, sí. Però si guanya, perquè guanya, i si no guanya, perquè no guanya.
1: Perquè no guanya, la qüestió és liar-la.
0: Sempre hi ha a la boig, no?
1: I per a un profe de filosofia li ajuda... també el temps tindre doncs ixa altra vessant de psicologia, no sé si per a entendre millor als alumnes o per a que ells t'entenguen millor a tu, no ho sé.
0: Sí, jo crec que avui en dia si no eres un poc psicòleg i si eres sencer encara millor. De fet, jo en el Cimarro estic de mediador en un grup de treball, en una comissió que hem creat per ajudar la gent que té problemes en la vida quotidiana de tot tipus, des d'assetjaments, de tot, fins i tot algun intent de suïcidi, que cada vegada hi ha més autolesions entre la joventut, hi ha molts problemes de trastorns mentals, coses que n'hi ha que lidiar en el dia a dia. De fet, avui en dia les classes són més... Necessites una bona psicologia com a professor per entrar a...
1: I com hem arribat fins ací? Perquè nosaltres, els periodistes, i jo entorno la meva culpa, som els primers de crear els titulars, no? Ara un periodista diria los jóvenes se suiciden más que antes, no? Sobretot això és que els agrada molt fer clic.
0: Sí, fer ahí, no? Rascar.
1: Però nosaltres no estem en el dia a dia vostre, no estem a les aules, no estem allà.
0: Jo penso que són les xarxes, el tema... La tercera revolució industrial ha fet molt de mal. Des del principi ho farem mal, perquè hauríem d'haver creat una normativa que es protegira, no fer-ho a posteriori. Però en aquest país es fa tot a posteriori. Bueno, i en Europa també. No es fa a priori i s'ha de protegir la joventut, perquè abans ens miraven en un espill, ara es miren a internet. I el mirall que reben, no és, la imatge que reben des de més no és l'adequada. No és com tu te mires a tu mateix... Mm. I estàs amb els teus propis qüestionaments, però ahí estan qüestionantes de més com si entraren dins de la teva ment, i això és molt perillós. I n'hi ha certa gent que és molt jove i està atrinxerat en casa, en l'ordinador, en el mòbil, que ja és com un ordinador, la televisió, ho tenen tot. N'hi ha pares que de vegades em diuen, això no es pot fer. Home, no. O dono, no es pot fer, no poden estar en totes aquests artilugis clavats dins de l'habitació i connectar-ho a la una de la nit. Venen dormint-se, tenen problemes perquè es connecten i coneixen a gent que no haurien de conèixer. Hi ha molts problemes que s'obrin ahir i s'ha de fer filtre. Ara sembla que comença a haver més normativa.
1: I has dit una cosa important, que els pares i les mares moltes vegades no tenen ni idea del que passa.
0: Això és una altra, és que és fills, la personalitat és que és molt situacionista, perquè depèn si és en els amics, si és en l'escola, si és en l'institut, si és en casa, la gent canvia molt, no té sempre la mateixa personalitat, hi ha gent que sí, però la personalitat sol ser situacionista, és a dir, que igual en classe el que pareix que és un sant es comporta fatal, i això fins que els pares no ho veuen, hi ha pares que són més col·laboradors que altres.
1: I quan escoltes, de nou, tornant als periodistes, quan escoltes i veus o llitges titulars com los jóvenes cada vez son más de derechas, son más no sé cuánto, tu que estàs en contacte en directe amb ells, que sí que sembla que hi ha una tendència, i és la que n'hi ha, tu veus això? Ho dic perquè com a has dit que eres d'esquerres i que vas estar en París, gent d'esquerres i tal, no sé com se't fa donar classe.
0: Per exemple, en el Cimarro tampoc n'hi ha tanta gent d'extrema dreta. Sí que n'hi ha joves d'extrema dreta, però jo crec que no saben ni que són d'extrema dreta. Moltes vegades és pròpia ignorància o portar la rebel·lia cap al Estat, no? Com ara el que mana és feminista, és d'esquerra, és socialista, i n'hi ha un odi molt, molt gran cap a Pedro Sánchez. Estan sempre, que si és un perro, que no sé què, n'hi ha molt d'insult, no? Jo crec que també no es parla de la joventut que funciona molt bé, com la de la Dana Van Borer, tots ajudant, tots solidaris, i no tots estan tan domesticats, ni són, n'hi ha molta gent que és molt bé, d'aquesta gent no es parla, n'hi ha gent que és molt bé. Ja no es dic perquè siguin d'esquerres, sinó que el seu comportament, la seva actitud, la seva ètica, i això, el problema és que es comporten molt mal a ofeguen als altres. Yeah. És a dir, si són quatre que es porten mal en una classe i sos quatre, el que intenten és dinamitar la classe per no donar classe i estan llevant-li el dret a l'educació a la resta. I això sí que s'ho han après molt bé. I és de veres que es falta, a part de l'autoritat que tenim, moltes més ferramentes per a acabar en la falta de respecte. També, moltes vegades, si se fera una millor orientació, les orientadores treballen molt i ho fan molt bé, però de vegades, inclús els pares volen que facin un batxiller i una carrera siga com siga.
1: Això és absurd.
0: Encara que no siga el perfil adequat per a ells. Perquè igual és una persona que li agrada molt l'esport, que no pot parar, igual és TDAH, o encara que no siga TDAH, no para de moure's, i està molt nerviós a classe i no pot seguir una que tu li parles de l'empirisme Hume, i altres sí que estan escoltant i escrivint, ja no tant. Però hi ha gent que és que avui en dia que no agafa ni la llapissera, ni el paper, ni treu la llibreta, ni treu res. Tens que estar darrere d'ells, com si fos
1: no
0: un militar.
1: I no et canses?
0: Clar que el canses. És que tot això que està passant ara és que estem cansats. Estem cansats perquè hi ha certa responsabilitat també de casa. També han de vindre educats de casa. També se s'ha de marmolar des de casa. També s'ha de posar límits des de casa. Nosaltres en posem i lluitem, però hi ha classes que arribes i estan tots callats i pots donar classe quan te dona la gana. I són els millors grups. Però els deberes també que no te toca sempre els millors grups. Els millors grups sempre se'ls queda pues, professora que porta més temps al centre. El que ve nou se papa tota la problemàtica. I després la inclusió no es fa bé del tot. Perquè els alumnes, no pot ser que tinguis un grup que siga meravellós i un altre que siga horrible i que li toqui a l'últim que ve. És a dir, que s'ha de la inclusivitat, jo com a psicòleg, perquè he treballat d'orientador també durant 3 anys en un SPNU a València, la inclusivitat és que les persones que tenen problemes o que són problemàtiques en certs aspectes, per el que siga, o per diversitat funcional, estiguen diluïdes en altres classes, però no que estiguen tots els que tenen problemes en una classe, no, claro. Perquè si no estàs fent una per hate.
1: Bueno, però això també té...
0: O una classe en la que no pots entrar directament, no pots entrar d'una classe.
1: És una de les reivindicacions que teniu en este sí. Ja 16 dia de vaga, quarta setmana.
0: I disminuir les ràtios. Això és el més important, crec jo, eh? Disminuir les ràtios. Si disminuïn les ràtios i contratarien a més gent, en això es parlaria molt. Que s'està parlant dels diners, però realment, si jo ja porto perduts de 11 dies que vaig fer, 1.400 euros. Ja m'han llevat del jornal. És a dir, jo estic tirant diners i tota la resta de companys meus que han fet encara més dies, no sé si ja van per el 18è dia, 16 dies a l'haver-me n'anar, però s'he seguit i ja són molts dies. Clar, tu comptes 170 euros per dia i n'hi ha gent que cobra 1.300. No tots cobren 3.000 euros, que la gent se pensa que tots cobren 3.000 euros. Això cobren els inspectors. Però mira com la inspectora, el primer que va fer, que ara és consellera, la Ortí, van pujar el 8%, crec, el sou se'l van pujar. Això no tinc ningun problema, ràpidament, immediatament. I al professor no se li pot ajudar? Al·lucinant.
1: Ja que estem parlant tant de la vaga, i que nosaltres estem seguint-vos des del primer dia i posant-vos el micròfon ahir, jo tinc moltes preguntes que m'hagués agradat fer de manera pausada en les manis, etcètera, etcètera, però no m'ha donat temps, i mira, avui està sent un dia d'eixos, perquè podem estar parlant així tranquil·lament en esta secció, que és de llibres, que ara parlarem de llibres, però deixeu-me un segon que li pregunté a Josep Ignasi, també professor de filosofia en el Cimarro. Tu ara deies estem cansats i s'heu alçat ara i esteu reivindicant molt ara i jo personalment mos dono les gràcies, eh? Però per què heu tardat tant si estàveu tan cansats?
0: A veure, ja són molts anys de... Jo he vist molta gent deprimida pel burnout, cremats, que se'n van... les classes... És que ha anat a pitjor, eh? També n'hi ha que dir que ha anat a pitjor, increixent, perquè n'hi ha més alumna que mai. I després també la pública és la que s'ocupa de la diversitat. És a dir, en moltes privades no accepten algú per ser estranger. I n'hi ha que dir-ho en veu alta. En moltes privades no accepten una persona perquè és discapacitada. Perquè jo treballo d'orientador i m'he anat a una escola privada en el Cabanyal a dictaminar un expedient d'un xiquet que tenia una discapacitat motora amb una metgessa i s'han desfet d'ell. És a dir, volen que vagis allí. És més, els orientadors allí no te fan ningun informe si no es pagues, perquè es pagues a part. I qui fa això? Conselleria. I enviava els espès, que això ara ha canviat, ara és la UECO. Però te vull dir jo que estem fent tota la feina que suposadament estan també els privats concertats i rebent diners per a fer aquesta feina, perquè han de ser igualitaris i democràtics. I estan també separant alumnes a l'alumna per gènere. Cosa que nosaltres no fem. És a dir, nosaltres la tasca la tenim triple o quatriple o quintuple. Per què? Perquè tu t'has d'ocupar d'educar en valors, des del gènere, coeducar, ocupar-te si n'hi ha diversitat. Tu no pots tindre un alumne, per exemple, imagina que té síndrome de Down i tindre-lo, com jo he vist en alguna classe, allà al final, sense ajudar-li ni donar-li un suport.
1: Però això encara passa en l'any 2026?
0: Això, clar que passa. I més coses que passen. I més coses que passen que no es veuen. Les coses que no es veuen no corren per a la gent. Si no, no, el que diuen, no? Si no passa per la tele, no existís. La revolució no passarà per la tele, no? però hi ha moltes coses que passen, això ho donem en filosofia. Ara està caient un arbre ahí en Biscard, però tu, quan no el veus, tu no saps quin arbre és ni on està caient, però segur que està caient ara un arbre en Biscard. Pues, igual, passa el mateix. Tu entres a una classe avui en dia de 36 alumnes i és que és més, tota aquesta gent que mos critica, ara el que cobren, ai, que en lo fàcil que ho tenen. Aquestes persones...
1: Jo les vacances que teniu.
0: Les vacances. Si entraren a una classe, pot ser que hi siguin plorant. Pot ser que no aguantaren més de dos dies o un dia inclús, perquè no sabrien portar una classe. És molt fàcil criticar. I això és una altra, que els pares i les mares han de donar suport als professors, al professorat en general.
1: Jo crec, que la majoria ho estan fent.
0: Sí, la majoria, però també hi ha alguns que es dediquen a...
1: Bueno, claro.
0: En els grups de WhatsApp, a insultar, a faltar al respecte... I si tu faltes al respecte, els teus fills faran el mateix. I el respecte no s'ha de faltar mai, ni dins de l'educació ni fora de l'educació. I s'ha d'ensenyar això als alumnes, que no es falta respecte a ningú, siga el lloc que siga i on siga. Però clar, si estem transmetent aquestes conductes, ja, i a part de les vacances, tampoc és de veres, perquè estàs tot el temps... jo estic totes les vespres preparant coses tancat en el meu despatx. Ja m'agradaria a mi una faena que jo desconnectara i passara de tot.
1: A mi també m'agradaria.
0: Jo preferiria anar-me a treballar i després ja no fer res més. Però no, he d'estar corregint, he d'estar preparant classes, he d'estar contestant a aules, que això és una altra. No tenim dret a la desconnexió, que això en França s'ha fet. Estem totes les vespres, contesta el Teams, contesta l'email de l'institut, contesta el teu email privat també, perquè si no poden, pobrets, li dices l'email privat. Mira Ítaca, justifica les faltes, que avui en dia tots els pares ho justifiquen tot. No, és que el meu fill no sé què, i tu ho has de justificar tot. Encara que realment no li passa res o no porta una justificació. Avui en dia es justifica tot, perquè hem arribat ja això, a l'ESFER. I són moltes coses, per lo que dius, que al final es fa molt gran i la gent ja esclata. De totes formes, és que ha sigut com ha anat a soles. És com una bola de neu, anar fent-se més gran. I jo crec que si no donen resposta ràpida, anem a la vaga general. Si no en el País Valencià, inclús en tot l'estat, podria arribar a... En Catalunya ja estan, jo vinc ara de Mallorca i en Mallorca també estan, és en infantil, i porten les mateixes samarretes, també defenent la llengua, que voldria dir, el tema de la llengua ha sigut el detonant,
1: Sí.
0: Perquè això, llevar-nos autors catalans, perdona, però si Ramon Llull és mallorquí, per exemple, i és quasi germà cosí nostre, és a dir, i forma part de la filosofia i de la història del País Valencià, i mallorquins i valencians, o balears i valencians i catalans són germans. És a més, la idea de països catalans ve de Fuster, inclús ve d'un altre filòleg de Catarroja, ara no me'n recordo ben bé el nom, però pots llegir a, quan parla Coromines, no, mentira, és el mallorquí que definís la idea de països catalans, ara no me'n recordo el nom, John Bart, que per cert, està en Mallorca i el tenen, que estan fent obrint el en canal el carrer i el tenen ahí de costat, que és molt simptomàtic del que no funciona a la nostra societat. Està un turisme desbordat i estan venent tot als alemanys. Fins i tot el poble espanyol, que això és, és un símbol de l'apertura espanyol al turisme, se ho ha quedat un alemany.
1: Sí.
0: És una cosa, i el tema de la cultura, ho dic perquè la llengua és com el mur mestre de tot. Si perdem la llengua, ho perdem tot. I a part, llegim el català, som d'alguna forma com dia Fuster, catalans valencians, i després estan els catalans del Rosselló, estan els catalans de l'Alger,
1: de Perpinyà,
0: sí,
1: de Benasque,
0: i tots parlen la mateixa llengua.
1: Sí. Josep Ignasi, parlem de llibres.
0: Sí, va.
1: Va, anem a parlar de llibres. Però t'agraïs que hagin estat parlant aquest temps, perquè és de veres que, i nosaltres també, no, moltes vegades, per no dir sempre, no tenim el temps suficient com per a dedicar a això. Perquè el dia passen tantes coses i s'han de contar tantes coses que és molt difícil. Nosaltres ara portem durant, i ahir ens poso una medalleta, concretament a Radio Xàtiva, portem 16 dies, que passa el que passa, sempre parlem de la vaga, perquè pensem que és indispensable i és imprescindible. Però no perquè passi la vaga no deixen de passar les altres 50.000 coses que passen tots els dies. Però tot i això t'agraïsc esta xerradeta tranquil·la d'un professor a un periodista responent-li preguntes tranquil·lament sobre la vaga.
0: A part, els instituts són la sintomàtica del que no funciona en la societat.
1: Clar, i és que aquests xavals i aquests xavales és que són...
0: Són l'inconscient de les famílies. L'inconscient de les famílies. El que funciona i el que no funciona. I la realitat ha canviat molt i avui en dia no tenim la societat que teníem abans. La societat ha canviat molt. Per exemple, s'ha permès molta ascensió del valencià. Això no s'hauria de permetre. Hi ha moltes coses que s'estan permetent que no s'haurien de permetre. La gent que vinga, nova arribada, ha d'aprendre valencià. Ha de rebre un suport en valencià i en castellà, perquè són les dues llengües oficials. I no se pot menysprear ni una ni l'altra. I han d'aprendre-la perfectament. Que no, perquè si no, al final, perdrem la llengua, perdrem la cultura i ho perdrem tot. I això, i s'esforça de fer. En l'Institut de Cimarros va fer la votació del valencià i sols n'hi ha un grup en quart de l'ESO que no volia fer en valencià i ara voldria fer-ho perquè tots els que estan allí tenen mal comportament, curiosament. I tota la resta, és a dir, el trilingüisme està relacionat amb gent que treballa més, que estudia més, que desenvolupa més el conscient intel·lectual, que pot estar contra la seva pròpia llengua, o les dues llengües que tinga, o les tres llengües que tinga. Totes te van a valdre per a buscar feina. Si te'n vas a Catalunya o on te'n vas a treballar, te vindrà bé saber el català, no? Dic jo.
1: Què llitges, Josep Ignasi? Quins llibres has triat avui, va?
0: Jo, a veure, que m'haig agradat o que estigui llegint?
1: El que t'avellisca. Ja, ara, el punt en el que estem... Quin és, per a tu, quin és el llibre de la teua vida, va?
0: De la meva vida?
1: Encara està per llegir, no?
0: A veure, és de més que, últimament, com estic ara a la vella fent filologia catalana per la UOC...
1: També, no? Però si no tingués prou.
0: Sí. És que sempre vull fer-ho, vaig poquet a poquet, però per a gaudir-ho, no? I em van fer... Mercè Rodoreda a mi sempre m'ha encantat. Pense que és una escritora del millor que hi ha en Occident. Fa poc vaig descobrir un conte d'ella que es diu La nit i la boira, en relació als camps d'extermini, i el va escriure abans que la pel·lícula d'Alain Resnais, esta de La nuit el brouillard, que Paul Celan posa la veu en off, i em va semblar, ja m'agradava més ser Rodoreda, però em va semblar que és una intel·lectual que encara no coneixem tot el seu potencial. Per exemple, ahir ja està explicant, en base al que li diuen els exiliats, quina era la vida d'esta gent que anava a convertir-se en una ombra de si mateix, no? I a acabar desapareguent. Es diuen aixina perquè eren com que anaven a acabar desapareguent d'alguna forma, no? Que agamben, ja s'ha dit, a aquestes persones els musulmans, no? Quan ja perds tota... Quan t'han deshumanitzat tant, que ja no queda res d'humanitat, quasi, no? I aquesta temàtica m'interessa molt perquè fa poc també, mira, Rafael Carril i jo, gràcies a Vicent Gimeno, que està en la vical de Buchenwald, anarem a Weimar, al camp de Buchenwald, sí, i Dora.
1: Sí.
0: I l'experiència, la veritat, va ser brutal. Pedagògicament, ens van portar a part a quatre alumnes i ho van aprofitar molt. De fet, volem ara quan s'acaba la vaga, si és que s'acaba, fer una presentació de l'experiència que visquen aquests alumnes al camp de Buchenwald, i volem fins i tot que vinga Natalí de l'Amical de Buchenwald i fer com un traspàs de la memòria històrica posant una olivera. Sí, el director mos deixa, que estic quasi segur que sí. I Mercè Rodoreda, també l'últim llibre que va escriure, La primavera i la mort, que moltes vegades... Per què m'agrada tant? Perquè parla de l'indigenisme català. És a dir, és com un poble imaginari, però és com el poble de tots els pobles que representa la catalanitat, no? La catalanofonia, no? El que ens unís a tots és que parlen català, no? Aquesta idea de països catalans de Fuster, que molta gent la detesta, però realment ens faria més rics que moltes altres idees que tenim. I al final la nostra nacionalitat és ser catalans valencians, d'alguna forma, no? És a dir, que ese indigenisme del que parla Mercè Rodoreda és molt, és com ple de simbolisme, és com si estiguera pensant en un poble arcaic de l'origen del catalanisme dins d'un poble perdut. És com una utopia, distopia, és molt estrany. Jo crec que és el millor que ha escrit, i molt poca gent l'ha llegit, perquè crec que té com dos finals diferents, i és molt estrany, és molt estrany de llegir, però molt, molt excitant. Jo crec que ningú ha escrit una cosa així.
1: Aleshores, ens quedem no amb llibres, sinó amb l'autora. Amb l'autora podria ser Mercè Rodoreda, una de les més...
0: Sí, sí, jo crec que sí. De fet, és que és significatiu que es doni a classe, perquè és que escriu molt bé.
1: Va, i un de filosofia, ja que eres...
0: De filosofia.
1: Així, assequible per a tot el món que ens està escoltant, que vulga adentrar-se, que vulga...
0: Assequible... A veure, el problema de la filosofia és que sempre sembla més fàcil del que és, i molta gent... igual se compra el discurs del mètode i després diu, ostres, pensava que era una altra cosa. Però de filosofia, què vols, actual o...?
1: El que vulgues.
0: A mi el que més m'agrada és Deleuze, Gilles Deleuze. Jo, per a mi, és el meu filòsof preferit, la veritat. Va donar classes a París 8, on vaig estudiar jo. Mm. A mi, jo no vaig tindre la sort que em donava classe, però l'anti-Edip, capitalisme i esquizofrènia, per a mi és la Bíblia de la filosofia del segle XX i XXI. De fet, Michel Foucault deia que Deleuze passaria a la història per ser el millor filòsof del segle XX. I n'hi ha moltes coses, per exemple les idees de territorialitzar-se i desterritorialitzar-se. Per exemple, jo ara m'he desterritorialitzat a l'anar-me'n a Mallorca, i al tornar m'he reterritorialitzat. Aquests conceptes, com el de plegar-se i desplegar-se en Leibniz, té conceptes molt bons. Inclús diu que no sols existeixen els conceptes, sinó que n'hi ha filòsofs que creen també, o filòsofes, perceptes, és a dir, de formes de percibir també, no tan sols conceptes. I va donar una classe magistral a la FEMIS en París sobre què és l'art, que l'art és un acte de resistència. Tot el que diu no té res desperdici, sempre parla molt espaiet, ella anava en sandàlies.
1: Ah, sí?
0: I en el barret de palla.
1: Però encara que fera menys 2 graus, anava en sandàlies.
0: Crec que sí, que sempre anàveis... Bueno, igual...
1: Sí, era el seu estil, era el seu estil.
0: Era el seu estil. Portava les ungles llargues també perquè no tenia traces digitals. Havia nascut sense elles, que era un poc... Això dona un rotllo alienígena, però no era alienígena, era... I, a veure, la seva mort és molt tràgica, perquè és de veres que va acabar suïcidant-se. Però tota la seva filosofia és molt positiva. I es va suïcidar perquè tenia un càncer de gola, el pobre. I va decidir fer això, que ahí... No, la seva filosofia no és del tot completa, però si llitges, fins i tot l'exèrcit israelí ha utilitzat la seva filosofia...
1: Hòstia, no sé si em tranquil·lis,
0: això, mesetes... No, ho dic, no és tranquil·lissant, però vull dir jo que es pot utilitzar per a mil coses, la filosofia de Deleuze. I a mi m'agrada molt rellegir Mil mesetes, que són uns totxos així, i sempre pots recuperar idees... Però per a buscar línies de fuita, que dia ell, per a fer altres coses, no? No cal que siga... És més bé per a actes de resistència, crear una resistència dins de l'art, dins de la filosofia...
1: Josep Ignasi, dins de la ràdio el que passa és que s'acaba el temps.
0: S'acaba el temps.
1: I ho hem de deixar així.
0: Sí, no, jo podria estar tot el dia parlant
1: i jo escoltant-te. Dos preguntes que sempre fem per acabar la secció. La primera, qui vols que siga el següent o la següent protagonista?
0: Ara, jo crec que Rafael Carrir, segur. Per què? Perquè, a part...
1: Qui és per a presentar per a l'Oriente?
0: És el meu cap de departament de filosofia.
1: Una altra tercera setmana de filòsof.
0: Cimarro, sí. Quan s'acaben ja. Per què? Perquè, mira, quan vaig arribar a Xàtiva, perquè jo estava a València i abans a París, com t'he dit, ha sigut ell i la seva família, la família de Serra, els primers en ajudar-me en tot. De fet, Rafael em va cridar, estem creant l'Ateneu de Filosofia, sí, en València, sí, sí, Xàtiva, t'interessaria? I
1: no ell para... és una miqueta dels creadors, també. De...
0: Sí, sí, no, ell és el president i tot de l'Ateneu. I des d'aleshores no em para de fer xerrades.
1: Sí, sí, jo ho contem així també.
0: L'última, la de Tobias Grimaltos, i d'ací no res, el dijous vindrà Sergi Rossell.
1: Este dijous, el
0: Sergi
1: dia
0: Rossell,
1: 4. Vale.
0: A parlar sobre la polarització en la política, precisament.
1: Vaja, pues serà segurament en la Casa de la Cultura, com sol ser, no?
0: Sí, vale, sí, estem per confirmar. El títol és Polarització i responsabilitat individual i política.
1: Vale. Vale, guai.
0: I igual presenta a Tobias Grimaltos, el més
1: vale,
0: segur.
1: Vale, molt bé, pues, quan estigui confirmat ho posarem a la nostra agenda. Amb quina música acabem?
0: Jo crec que amb la vaga haurem de posar de Lluís Llach, l'Estaca, contra el feixisme.
1: Doncs mentre sona l'Estaca de fons, si vols donar un últim missatge referent a la vaga, ja que com no pot ser d'altra manera ha ocupat bona part d'esta conversa, doncs el micròfon és teu.
0: Jo crec que el que estem demanant no és realment gran cosa, i a part tot és per a que millore l'educació. Jo quan li he preguntat a mon pare què vols buscar en la IA, me diu el futur. Un pare té 83 anys, li preocupa el futur. A mi em preocupa també el futur de l'educació, i aquests canvis són xicotets, però donarem grans passos per a que millori l'educació, i s'ha de fer ara, ja no podem estar com si visquem 50 anys enrere, i si ho fem ja anirem endavant. No podem sempre ser el País Valencià el que està més endarrerit. Sempre estem massa darrere, i ara ja és moment d'estar endavant.
1: Josep Ignasi, t'agraïs que hagis vingut a la ràdio. Cuida't.
0: A tu per convidar-me, gràcies.
1: Doncs amb l'Estaca de Lluís Llach posem punt i final a este programa d'Hoy por Hoy, Xàtiva i Comarques, del dimarts 2 de juny. Recordant-los, bueno, millor dit, comentant-los una última hora, en la A7, en Llanera de Ranes, en l'autovia direcció Alacant, n'hi ha un accident, sembla bastant greu. Ara mateix hi ha tancats dos dels tres carrils, el carril dret i el carril central. Anirem informant de més en quan sapiguem més coses. Gràcies per estar a l'altra banda. 2 i 17 actualitzem informació amb Fèlix Lluch i Carla Benavent, a hora 14, Xàtiva i Comarques, 7 i 20. Els espere a la ventana. Fins després.

0: Vinga, doncs, amb permís de les vagues educatives i de les altes temperatures i de l'actualitat en definitiva, anem a parlar d'art i anem a parlar d'esports. Jo crec que ja els veies, no ens fa falta moltes més pistes, perquè quan parlem de Xàtiva, d'art i d'esports, parlem del nostre estimat amic Miguel Soro, que ens atén al telèfon esta vesprada. Crec que està envoltat de caixes de precintos de... Miguel Soro, bona vesprada, com estàs?
1: Hola, bona vesprada. Pues aixina, com tu dius, a tope, hasta dalt.
0: Bueno, la justificació de per què Miguel Soro està a tope és perquè, entre d'altres, inaugura una expo en només unes dies, bueno, en només unes hores ja pràcticament, en Catalunya, i estàs també preparant una altra per als Estats Units. Conta'ns una miqueta, en què estàs, Miguel?
1: Pues sí, se m'ha solapat un poqueto, perquè com sóc un tio aixina de xarachero i dic a to que sí... Pues vaig agarrant exposicions i acabe de vindre de Sòria, que ha estat el fin de setmana, i demà me'n vaig a Molins de Rei, que el mes que ve té el pas de la segona etapa del Tour de França, i volíem, pues, entre els actes que han preparat, és la meva exposició.
0: Perquè el Tour enguany, si no m'equivoque, és de Barcelona, no?
1: Sí, sí, és de Barcelona, i la segona etapa va a Tarragona i passa per Molins de Rei, i entonces esta localitat pues ha tingut a bé contactar amb mi, pues, per fer, entre tots els actes, una exposició de pintura.
0: I com és l'expo? Què vas a exposar? Què has preparat?
1: Pues serà una expo molt xula i molt completa, perquè tinc quatre estances de la mateixa sala, diríem que és tot l'espai expositiu de la sala Admeyer, que se diu en Molins de Rei, i porta una col·lecció, pues, molt àmplia, no? Des de... obres de la primera època en blanc i negre, que és com vaig començar, sí, hasta l'actualitat més pura. I, bueno, ho muntaré, pues, fent un recorregut per èpoques.
0: I protagonistes, que ens pugues contar d'eixos quadres?
1: Pues porta algunes obres de bueno, de Pogacar i d'estos corredors d'actualitat pura.
0: Sí, sí.
1: I porta també... quadros de Bernardo Ruiz, que va ser el primer espanyol en pujar al podi del Tour de França, que a més era valencià,
0: sí, senyor,
1: d'Oriola, i que, bueno, pues, aprofitant aquesta exposició,

0: continúe Fenley un chicoteto homenatge.
1: Eso es una maravilla, ¿eh? Tú estás pasando pipa, Soro.
0: La verdad que sí, la verdad que estoy pasando un pipa, pero
1: Es duro,
0: peleemos.
1: ¿no? Es duro, ¿eh?
0: Sí, ahora estoy preparando la de Estats Units y así tinc pues es envíos y todo lo que se complica, pero cuando están yo, pues aduanes y bueno, papeleos.
1: Perquè, com està el percal d'Estats Units? A on te'n vas? Quan exposes? Què és el que vas a exposar? Està englobat dins d'algo o és...
0: El dia de 7 de juny me'n vaig a Wisconsin a fer una exposició en Trek, la marca de bicicletes Trek, que va néixer allà en l'any 76, han complit uns 50 anys i per celebrar-ho pues, han contratat una exposició per contar els millors moments de la marca pictòricament, no? I bueno, pues m'ha tocat a mi, segur jo l'elegit, i ja fa un any i pico que treballem en este projecte, però és un projecte molt lent, pues, bueno, no és fàcil enviar per callar ni arribar a acabar al gust de tots i... Però bueno, ja estic arribant al final i ja te dic, el pròxim dia 17 vole pagar per als Estats Units.
1: Quant de temps estaràs allà?
0: Estaré al redor d'una setmana. Vaig a participar també en una prova que es diu el Trek 100, que són les 100 milles de trek, que són 160 quilòmetres, a veure com m'ho arregle, perquè entre els eventos algú li ha xillat, li ha xivat al president que jo vaig ser exprofessional i m'ha inscrit
1: No.
0: en la prova, doncs pues ara tindré que
1: Ara te
0: fer-la.
1: tocarà complir i imagina també que faràs el que acostumes a fer també, deixes, a més de l'exposició com a tal, no sé si per exemple en aquestes carreres, en aquesta competició, fer la pintura en directe, que sabem que és una cosa que agrada molt a la gent, Miguel.
0: En Barcelona sí que vaig a fer-ho, perquè a més estava dins d'un poc del projecte que es vaig oferir. En Estats Units ja no ho sé, perquè tampoc duc un equip de treball, però bueno, això se pot aconseguir allí. Entonces, si m'ho proposen, pues, segur que algun apunt te faig per allí. Si no, pues, en la carrera de 100 milles i l'exposició crec que ja aniria
1: I
0: arreglat.
1: tant, i tant. Bueno, i com es presenta l'estiu? Perquè sabem que és arribar les bones temperatures i comencen a amuntonar-se també els esdeveniments ciclistes més importants, el Giro, el Tour, la Vuelta, com ho tens enguany?
0: Enguany l'atropello més fort el tinc ara en estos moments, que bueno, vaig estar en Itàlia fa 2 setmanes, he estat en Sòria, demà vaig a Barcelona, després, antes dels Estats Units, tinc que tornar a Itàlia a baixar l'exposició que s'ha acabat i després per callar aixina, que imagina com ha anat.
1: I en la
0: I
1: web,
0: després,
1: sí.
0: després ja és més tranquil, aniré a la cloenda de l'exposició que aprofite per veure el pas del Tour, perquè la montem un mes antes i després pues, aprofite per allí i espere que siga ja la cosa un poc més tranquil·la. A la Volta a Espanya, de moment, no he tancat res, encara que hi ha etapes que acaben en Castelló i segur
1: Anava a dir-te.
0: que algo apareix.
1: De moment, anem a deixar-ho en de moment. Bueno, Miguel, pues moltíssimes gràcies per atendre un ratet a Radio Xàtiva, a la cadena SER. Volíem saber com estaves preparant front a aquestes dos expos. Recordem dates, jo què sé, imagina't que n'hi ha algú, a Molins de Rei és més fàcil anar, però imagina't que n'hi ha algú que també pugui anar als Estats Units. Recorda dates, més o menys, per si, jo què sé, per, almenys per a Molins de Rei i, bueno, què collos, recorda dates,
0: Pues demà 3 de juny inaugura a les 7 de la vesprà en la sala Cat Meller en Molins de Rei. Estarà oberta durant tot el mes de juny fins al 5 de juliol i la Expo en Estats Units s'obrirà el dia 18 de juny i se queda de forma permanent perquè bueno, és una expo un poc particular perquè ells han adquirit tota l'obra i va quedar-se allà.
1: Qué bé.
0: Entonces allò és en un poble que és Madison, en l'estat de Wisconsin, i si algú no està per ahir de vacacions i li apetís, pues,
1: Bueno,
0: farà
1: escolta'm.
0: molt de plaer recibir-lo.
1: I per a la gent que no puga, doncs anar a Wisconsin o a Molins de Rei, sempre pot seguir a Miguel Soro en les seues xarxes socials, que són molt senzilles, és Miguel Soro, no enganya ningú. I res, i allí també podeu veure tota la seva obra i sobretot comprar eixe art barrejat amb l'esport, que sens dubte ja és marca Xàtiva. Miguel, cuida't i ànim, eh?
0: Molt bé, pues sí, moltes gràcies. Vaig a seguir així en la
1: Ale,
0: burbuja, el cartó i el
1: embala,
0: cotxe.
1: embala, te dice embala. Te poso bona música per a que almenys ho facis amb ànim. Una abraçada, amic.
0: D'acord, gràcies.
1: Adéu.

està escollit el dia que més calor porta fent d'enguany, el dia que més calor fa. Ahí està el pobre Miguel Embalant. Bueno, bé, això, cultura, art, pintura i esport. Una barreja meravellosa.

figures que ajuden a entendre un territori, i Carlos Sartou és una d'elles. I que Xàtiva i Vila-real hagin unit esforços per construir una agenda cultural al seu voltant és una notícia que va més enllà de l'homenatge. Parlem d'un intel·lectual, d'un cronista, d'una mirada que va saber captar l'essència d'un temps i d'un lloc. Recuperar la seua figura és també recuperar una manera d'observar i de contar. Esta iniciativa conjunta demostra que la cultura no entén de fronteres administratives, que les històries compartides poden connectar pobles i generar noves oportunitats. A més, posar en valor referents com Sartou és especialment important en un moment en què tot sembla efímer. Ens recorda que hi ha llegats que perduren, que construeixen identitat i que mereixen ser revisitats. No es tracta només de mirar enrere, sinó de fer-ho amb intenció, d'aprendre, de reinterpretar i de continuar escrivint. Perquè al final, cada generació necessita tornar a contar-se i fer-ho des de figures com Sartou és una molt bona manera de començar.